кожному ранку є вдячність силам ППО і джаз. Радіо Джаз. Бути собою. Ba-ya-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-